0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà. Programa de Flamenco de Contrabanda, on escoltem música flamenca i la comentem, música flamenca creada amb tota la història d'aquest gènere i també creada als diferents llocs on s'ha creat aquesta música. Posant especial èmfasi en la música que s'ha creat des de Barcelona, la música flamenca creada des de Barcelona, la nostra ciutat. Us parlo des de l'estudi de Contrabanda. La banda que, com sabeu, el podeu escoltar a la freqüència modulada pel 91.4 o també per la nostra pàgina web www.contrabanda.org.

El programa d'avui l'hem titulat La rumba, la catalana i les altres. Hi ha una frase, o una frase d'una cançó d'un cantautor i autor de rumbes, que és el Gato Pérez, del qual en parlarem després i escoltarem música seva, que defineix perfectament per mi el que és la rumba. Diu, la rumba és filla de Cuba i d'un gitanet. Així va cantar el Gato Pérez. Efectivament, la rumba és un estil flamenco que es va originar a Cuba. Segons José Manuel Gamboa, que és un dels autors que jo més llegeixo, el seu llibre Històries del Flamenco, la rumba flamenca és filla del guaguancó, que és un dels estils de música originat a Cuba, parent, per tant, de les altres músiques cubanes, com la habanera, músiques que els espanyols que vivien a Cuba, els indianos, les van portar cap a Espanya i les van barrejar amb la música popular d'aquí, creant aquests estils mixes cubans i espanyols. Per tant, l'origen de la rumba, segons aquest autor, és el guaguancó, que és un estil de música cantada i en percussió només, de la qual ara escoltarem una mostra del guaguancó actual, no del que es feia a Cuba als anys on els indianos espanyols van importar aquesta música cap a Espanya. Anem a escoltar, doncs, com és el guaguancó d'avui en dia.

Guiro, Guiro, Rumbero, deien, diuen aquests músics cubans de, que interpreten aquest guaguancó de, del que fan avui en dia. Així veiem doncs, la clara relació amb, del guaguancó amb la rumba clara per mi, vaja, i per l'autor aquest, José Manuel Gamboa. La rumba flamenca, que és de la que parlarem avui, va néixer a Càdiz, dintre la família del tango flamenco. La família del tango flamenco és, són els estils de flamenco gaditans, gaditans i de tot, i en general flamencos, que van néixer a Càdiz i són estils que es caracteritzen per tenir un compàs binari o quaternari, a diferència d'altres cantes que són molts d'ells de compàs ternari en el flamenco. Parents de la rumba són els tanguillos, els tientos, la farruca, el garrotín. El tango flamenco és un estil amb caràcter festiu totalment, amb caràcter ballable, i es va desenvolupar, com dic, al principi a Càdiz, després va passar a tot Andalusia i a tot Espanya, com veurem després en el cas de la rumba catalana de Catalunya. Intèrprets gaditans de la rumba van ser intèrprets com Pepa de Oro, El Chaqueta, Chano Lobato. Chano Lobato va ser un dels més grans cantaores gaditans que hi van haver, va morir no fa gaires anys. Escoltarem ara doncs, una rumba cantada per aquest Chano Lobato que es diu La Negra Tomasa. Ja veiem també aquí la relació amb la negritud, amb la raça negra.

La Negra Tomasa, cantada per Chano Lobato. Bé, comentar que a Espanya ja des del segle XV-XVI va haver-hi molta població de raça negra, sobretot als llocs on arribaven els barcos de les Índies, que eren població esclava, molts d'ells, a Càdiz, a Sevilla i també a Barcelona, i va haver molta població de raça negra, esclaus la majoria d'ells. A Barcelona, fins i tot fins al segle XIX, doncs, hi havia població esclava de raça negra. Intèrprets que no són gaditans de la rumba, també ni en el flamenco n'hi ha hagut molts. Podem citar Manuel Vallejo, Pepe de la Madrona, La Paquera de Jerez, María Vargas, Maruja Garrido, Juan Barcelona, la famosa Lola Flores. Anem a escoltar per la gran Paquera de Jerez, que va destacar molt cantant sobretot boleries, soleares, seguirillas, però també va cantar aquesta rumba que ara escoltarem, que es diu Esto es nuestro, la Paquera de Jerez.

La Paquera de Jerez, cantar esta rumba. Un dels més persones i grans intèrprets de la rumba va ser el Bambino. Bambino, i m'estendré una mica ara parlant d'ell perquè té interès, Bambino va néixer a Utrera, la ciutat sevillana d'Utrera, l'any 1940, dintre d'una família gitana. Es va donar a conèixer ja de ben jovenet a Utrera com a cantant com a flamenco. Li van posar el nom de Bambino perquè una de les cançons que cantava era una versió d'aquella cançó Bambino de Renato Carosone. Ja de ben jovenet ja va actuar a Sevilla a l'any 61 i després de seguida ja va anar cap a Madrid i va actuar a molts tablados de Madrid. Entre ells el tablao Los Canasteros de Manolo Caracol, on ja va cantar com a cantant solista. Va participar en espectacles també de teatre, com Pregón Gitano, o la Feria del Terremoto, amb la Dolores Vargas. Va gravar 15 LPs i una trentena de discos de dos i de quatre cançons. O sigui, va ser un entorn molt prolífic. Feia un tipus de rumba totalment personal, li deien que era la rumba dramàtica, perquè era una rumba que tenia unes lletres més aviat dramàtiques que no alegres, amb un estil personal inconfundible. També va cantar com a rumba altres cançons que no eren rumba, boleries, boleros, couplets. I a principis dels anys 90 va tornar a la seva ciutat d'Utrera i va viure allà ja gran, va participar en alguns homenatges que li van fer i l'any 1999 doncs va morir. Anem a escoltar, perquè en general tan personal de la rumba, jo crec que els dels més personals que hi ha hagut, anem a escoltar una rumba que es diu Boy, Bambino. També dic que va ser un gran amic del Camarón de la Isla. Bambino cantant Boy.

Bambino és genial i molt personal intèrpret de la rumba. I ara ja anem cap a Barcelona, a la nostra ciutat, i parlarem de la rumba catalana. La rumba catalana es va crear a Barcelona. A Barcelona hi havia, durant els principis del segle XX, ja hi havia diversos nuclis de població de raça gitana per tota la bueno, ja des del segle XIX, va venir una onada de migració de raça gitana quan es va fer l'exposició del 29 i es van fer moltes grans obres a Barcelona. I després, ja després de la Guerra Civil, als anys 40, 50, 60, vam tenir una gran emigració també de gent de tot Espanya i de tot arreu, però una part d'ells de raça gitana. Es van crear sobretot tres nuclis gitanos a Barcelona. Un al barri del Raval, als voltants del carrer de la Cera. Un altre a Gràcia, a la part sud del barri de Gràcia. I un altre al barri d'Hostafrancs. En aquests tres nuclis és d'on va sorgir la rumba catalana, aquest estil de rumba. Hi ha opinions sobre qui va ser el creador, el que va començar, però jo penso que els més autoritzats diuen que l'inventor de la rumba catalana va ser Antonio González el Pescailla, el que va ser després marit de la Lola Flores. Antonio González era un gitano de barri de Gràcia, barri on després, barri de molta tradició gitana, on després van sortir molts creadors de la rumba, i on ara mateix, avui en dia, és on hi ha més grups que segueixen aquest estil de la rumba catalana. Antonio González del Pescailla la cantava, però, la rumba en castellà. I, doncs, ja us dic que jo crec que encara que després parlarem de Peret, que és el més conegut, però jo penso que el que es va inventar la rumba catalana va ser aquest Antonio González. Anem a escoltar per Antonio González una rumba, doncs, ja dintre aquest estil barceloní de la rumba catalana.

Antonio González, cantant aquesta rumba que està dedicada a la que va ser la seva dona durant molts anys i mare dels seus fills, la Lola Flores. Que Antonio va conèixer Lola Flores com a guitarrista del seu grup i després es van casar i bueno, van tenir fills i bueno, fins que Antonio va morir. Antonio va morir abans que Lola, els dos ja estan morts. I una de les característiques de la rumba catalana, una cosa que sí que la diferencia, així com amb altres coses, no es pot diferenciar massa de la rumba flamenca en general, però una cosa que la diferencia i que es van inventar els rumberos catalans és el ventilador, que el ventilador és una forma de tocar la guitarra en percutint, que sí que va ser un invent dels rumberos catalans i que va ser adoptat després per altres rumberos de fora de Catalunya. El creador de rumba catalana més conegut, però, va ser en Pere Pubill Calaf, Peret. Peret va néixer al barri del Raval, era un gitano del barri del Raval, del carrer de la Cera, va créixer allà, es va desenvolupar allà com a artista i va començar tocant a Barcelona, però després es va fer famós a tota Espanya i a tot el món, va fer moltes gravacions, va crear moltes rumbes molt, molt famoses, va actuar, ja us dic, per tot el món, va actuar als Jocs Olímpics de l'any 92 a Barcelona, va ser una de les estrelles que van actuar. I, en fi, doncs no es pot negar que ha sigut l'intèrpret de rumba catalana més conegut. Una de les moltes rumbes que va fer el Peret és una que té una lletra molt graciosa, que es diu El Muerto Vivo, on explica la història d'un amic seu que va anar de juerga i es va desaparèixer i el donaven per mort encara que estava d'una juerga que va durar diversos dies i diverses setmanes. Escoltem doncs aquesta El Muerto Vivo per Pere Pubill Calaf, Peret.

Pérez es el muerto vivo, esta rumba tan que no hace muy popular como otras de las que va a cantar al Pérez. Y ahora escucharemos un grupo de ara, un grupo que están cantando ara, ara mateix están cantando y grabando, que es diu Sabor de Gràcia, y els escoltarem. Evidentment és un grup radicat a Gràcia i de famílies gitanes de Gràcia. Els escoltarem cantant ara sí una rumba catalana en català, en llengua catalana. És un grup que l'encapçala el Cicus Carbonell. Hi ha altres grups també de rumba catalana que estan actualment funcionant, los Manolos. Inclús hi ha un grup, va sortir un grup a França, dels Gypsy Kings, que també imitaven la rumba catalana. Anem a escoltar, doncs, per Sabor de Gràcia, aquesta rumba catalana, cantada en català.

Sabor de Gràcia, cantant aquesta rumba, aquesta rumbeta, en català. Un altre gènere musical en el qual, ja ho dic, potser gènere, perquè ja no sé si és rumba ja, que es va barrejar molt amb la rumba, va ser l'estil anomenat la rumba pop. La rumba es va fusionar amb la música pop i vam tenir molts intèrprets, sobretot als anys 80 es va donar molt aquesta combinació de la rumba a la música pop, cantants i grups com Los Chichos, Los Chunguitos, Las Grecas, Remedios Amaya, també la Rosario Flores, i molts altres van fusionar la rumba amb el pop. Un duo que a mi m'agrada molt, ara ja no canten, però és el duo Las Grecas, dos dones, que crec que van fer una fusió molt bona entre la rumba i la música pop.

las grecas, te estoy llamando locamente. A ver, una altra versió de la rumba, d'aquest estil, va ser la versió que van fer guitarristes flamencos, solistes de guitarra flamenca. En aquest sentit, el que va començar i ho va posar de moda, això de fer rumbes amb guitarra flamenca solista, va ser el Paco de Lucía, i hem d'explicar que va ser una cosa molt curiosa com es va originar aquest estil flamenco de la rumba tocada per guitarra, perquè el Paco de Lucía, el seu disc, em sembla que, no recordo el nom del disc ara, em sembla que és dels primers que va gravar com a solista, potser el primer, tenia ja el disc quasi acabat, i la discogràfica li va dir que faltava una cançó per omplir l'LP. Llavors, al Paco se li va acudir, junt amb el Ramón del Genzir, el guitarrista, i amb el Tino Di Geraldo, percussionista, improvisar una rumba, que la van fer totalment sobre la marxa, l'estudi de gravació directament. I aquesta improvisació de la rumba, doncs, és la que es va dir després la rumba entre dos aguas, que es va fer famosíssima, que va ser la peça més popular del disc aquest, que jo crec que no s'ho mereixia, perquè hi havia altres peces de flamenco molt millors, però bueno, una qüestió que aquesta es va fer famosa. I va donar lloc a una altra sèrie de guitarristes solistes, intèrprets de rumba, com el Manolo Sanlúcar i molts altres, el mateix Tomatito i molts altres, que van tocar rumbes flamenques per guitarra solista. Anem a escoltar, doncs, aquesta, la del Paco de Lucía, Entre dos aguas, que tan famosa es va fer.

Entre dos aguas, rumba tocada per Paco de Lucía, que es va fer superfamosa. I ja us parlaré d'un personatge que he parlat al principi, que va fer aquella frase: la rumba és filla de Cuba i d'un gitanet, que és el Gato Pérez. Gato Pérez, que va ser un intèrpret que realment va revolucionar la rumba catalana. Ell havia nascut a Argentina, però es va traslladar a viure a Barcelona de ben jove. El Gato Pérez va arribar a Barcelona l'any 1966. Va començar fent amb grups de música rock i pop, fent versions amb grups com el grup Sloblo i el grup Secta Sònica. Bueno, haig de dir que el Gato Pérez jo el vaig conèixer personalment, vam ser amics, i l'any 1977 va començar a experimentar amb la rumba catalana. La rumba catalana, que ell es va dedicar a anar pels bars on hi havia els rumberos que feien rumba catalana, sobretot pel bar El Resolis de Gràcia, i va començar a assimilar, jo diria que reinventar-se aquest estil de la rumba catalana, perquè realment ell se'l va reinventar, li va afegir unes lletres amb un contingut diferent, un contingut molt interessant. Diria que va fer la rumba catalana intel·lectual. I realment va començar amb un disc que es deia Cara Bruta, després va gravar el disc Atalaia també, el disc Romesco, va gravar diversos discos i va aconseguir, una gran, almenys dintre de Barcelona i de Catalunya, ser molt conegut. Va aconseguir també, diguéssim, fer-se compadre de tots els cantants de rumba catalana, dels Amaia, el Peret, tots aquests el van conèixer i el van valorar. Va intervenir també als Jocs Olímpics de Barcelona l'any 1992, junt amb els Manolos, cantant aquella rumba Barcelona tiene sabor, en Peret també. I desgraciadament va morir jove, va morir a l'any 1990, va morir molt jove, que encara tenia pel davant una carrera com a músic molt important, però va morir. Anem a escoltar del Gato Pérez una rumba que es diu Gitanitos y Morenos. El nom d'aquesta rumba ja indica la idea que ell tenia de que la rumba era filla dels gitanos i dels morenos, dels negres. Escoltem doncs aquestes Gitanitos i Morenos pel Gato Pérez.

Bé, hem escoltat aquesta cançó per Gato Pérez i ens queda molt poquet temps ja de programa, per tant em despedeixo ja de vosaltres fins al proper programa en directe, que serà dintre de dos dissabtes. I també us recordo que les repeticions d'aquest programa són tots els dissabtes d'una i mitja a dues i mitja i els dimarts de 9:30 a 10:30 del dematí. Doncs, per tant, en aquestes edicions podeu escoltar la repetició d'aquest programa i ja a partir d'aquí 15 dies tornareu a escoltar una nova edició d'aquest programa en directe. Bé, doncs acabarem amb una en tots els barris de la nostra ciutat de Barcelona, i està cantada en català. Molt bé, doncs amb aquesta rumba em despedeixo de vosaltres.

0: dire.
1: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93 317 7366, escriu-nos un mail a contrabanda@contrabanda.cat.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal, posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

0: No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.
1: This is Kung Fu, taking you on a musical review. With John Saxton and Bruce Lee, enter the track.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula, i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que estan representant, supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Oients, tenim un missatge per a vosaltres. Ràdio Malva, la ràdio lliure dels pobles marítims de València, i tres persones necessiten la vostra ajuda.
1: El col·lectiu Lambda, associació LGTBI institucional de la ciutat de València, s'ha querellat contra una extraballadora, contra Ràdio Malva i dos integrants de Tufúria, un dels programes de la seva graella.
2: Per què? L'extraballadora va compartir en un episodi de Tufúria les seves experiències laborals i les d'altres companys treballant per a Lambda, poc abans de que diversos casos de vulneració de drets laborals foren publicats en premsa.
3: Lambda ens demana 240.000 euros i ens denuncia per delictes que poden comportar entre 6 mesos a 2 anys de presó. Una altra volta està en joc la llibertat d'expressió dels mitjans de comunicació alternatius i de les persones que lluiten contra allò que les oprimeix. Necessitem suport per a que ens feu difusió a les vostres xarxes, en els vostres podcasts i programes, que us posicioneu públicament al nostre costat, que li ho conteu a qui penseu que li pot interessar.
0: I, especialment, necessitem diners, ja que hem de pagar al nostre equip jurídic possibles despeses judicials i multes en cas de condemna. Necessitarem tirar endavant i continuar difonent en els ràdios lliures.
3: Per a més informació o contacte, consulteu la web i xarxes de Ràdio Malva.
4: Ajuda'ns, maricona!
5: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoinserció de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Una setmana més, aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí el 91.4 l'FM Contrabanda. Bona tarda, Àlex.
1: Hola, bona tarda.
0: I res, després d'estar quasi un mes, no?, sense fer directe.
1: Sí, no?
0: Que fa 15 dies sí que vam deixar una reposició preparada, però bueno, feia dies.
1: Tornem amb ganes?
0: Sí, amb ganes. No, no molt material, eh?
1: No,
0: no hi ha
1: això
0: de les novetats. Aquest mes no fluïdo. Però bueno, sí que hem recopilat així una mica alguna novetat. No n'hi ha moltes, però n'hi ha interessants. I alguna cosa d'agenda. I bueno, hem preparat una hora de música que jo crec que us agradarà.

0: I bueno, recordem, a part del 91.4 l'FM Contrabanda, ens podeu escoltar doncs altres ràdios que ens redifonen. Aprofitem per saludar tota la gent que ens escolta des del Baix Empordà, Somrigui FM,
1: en Alcoi, en Radioactiva,
0: Irola i Ràtia, Bilbao,
1: el Val de la Gallinera, Ràdio Gallinera,
0: Ovejas Negres per internet,
1: Radio Topo, Saragossa, i crec que ja està, no?
0: Si ens hem deixat alguna, si no ja ho direm després. Doncs això, moltes gràcies a tots i comencem amb el programa amb una mica de música, un clàssic, els Abyssinians, que van estar actuant aquí a Barcelona doncs abans d'ahir, 6 de maig. I bueno, si és com fa un any o així que van venir, que els vam anar a veure, va estar molt bé.
1: Va estar molt bé, sí que fa un any, no? Jo crec que fa. Sí que era amb els Congos i la veritat és que va ser un concert, va sorprendre,
0: sí.
1: No sé què tal va estar aquest cop, però...
0: Sí, segueixen en la línia molt bé. Anem a escoltar un clàssic, el Declaration of Rights dels Abyssinians, i comencem el programa aquesta setmana.

0: Molt bé, doncs seguim aquí amb les novetats. Bueno, i aquest ja va sortir fa uns dies, al mes de març, el que passa que no l'havíem presentat per aquí. Una novetat que ens porta la gent de Liquidator, un d'aquests refritos que fan últimament d'agafar tesoricos que es troben por ahí. I s'han trobat unes gravacions antigues de Laurie Lightken. I bueno, hem muntat un disc amb els Mighty Megatons, doncs, fent com de backing band de Laurie Lightken.
1: Sí, és bon, ja havíem fet, no?, algunes vegades, jo crec que havien tret algun single o alguna cosa així, però ara ja és un LP sencer, i és així, si vam trobar pues, un munt de gravacions per allà perdudes, que moltes d'elles no saben ni, no tenen ni data, ni saben quan, on s'han registrat o quan, i que d'algunes hi ha només la veu de Laurie Lightken, algunes sí que igual hi ha algun acompanyament en un piano o algun instrument o una cosa així. Però bueno, la gent de Mighty Megatons, el Rudy King s'ha posat allà més a l'obra i bueno, ara ha fet els arranjaments i ha terminat de composar aquestes cançons que composen aquest LP. I bueno, el resultat és... està prou bé, la veritat és que sona guai, sona com molt, molt mític al padrino de l'esca.
0: L'any Laurie Lightken,
1: sí.
0: Aprofitar-ho. Escoltem un parell de temes d'aquest LP, el que han titulat Love and Understanding. El primer que escoltarem és el padrino de l'esca. Com o no?

Molt bé, anem a escoltar un segon tall doncs, que apareix en aquest LP de Laurie Lightken amb els Mighty Megatons. L'escoltarem el Love and Understanding, que és el que dona nom al treball.

0: Vinga, i seguim amb una altra novetat, un LP que va sortir el passat 24 d'abril, la gent va de Sonic Records. Jo crec que n'havíem parlat d'aquí, però no havíem arribat a escoltar-lo. És el nou LP de Reggae Workers of the World, que van estar també actuant fa poc per Barcelona.
1: Sí, fa un parell de setmanes, no sé si.
0: I pues, potser coincidint, no, el 18 d'abril em sembla que era com la setmana abans de treure l'LP. Doncs això, escoltarem un parell de temes d'aquest nou treball de Reggae Workers of the World, que bueno, a mi particularment m'ha agradat molt.
1: Sí, està molt bé aquest supercombo. Recordem que està format per el Jesse Wagner de Agrolites, el Pic Ruggiero de Slackers, l'Icon Leonard de Badassonics, i que han tret aquest nou LP, 11 nous temes, en el que bueno, barregen una mica de tot, no? Sempre en aquests estils, el reggae, el rocksteady, també una mica d'R&B, de soul, bueno, aquests estils que tan saben, no, modificar ells. I la veritat és que sí, el poc que he pogut escoltar m'ha agradat molt en la línia que fan, i sí, encara estan de gira europea, no sé si hi ha alguna oportunitat més, però bueno, estan allà girant els bandulos.
0: Doncs escoltem aquest New Thing, el tema que dona nom a aquest nou LP.

I canviant una mica d'estil, posarem ara un parell de temes soul, ja que avui van de dos en dos, no? Que fem parelles. Posarem un par de novetats de Darton Records, que seria l'especialitat en música soul. El primer que escoltarem és l'avançament del nou treball, del nou LP de Jalen Gonda, que és un artista que ja hem posat per aquí, jo crec que fa un parell de singles o una cosa així, jo crec que hem posat fa uns quants programes. Bueno, ara llança un nou LP, encara no ha sortit, hi ha dos o tres temes d'avançament que es poden escoltar ja al Bandcamp de Darton Records, i la veritat és que sona molt bé. El LP té per títol Doctrine of Love, així que, bueno, ja sabeu, us podeu esperar una paletada de pastelades allà que tant ens agraden aquí al programa. I escoltarem precisament el tema que dona títol a aquest nou LP de Jalen Gonda. A veure què us sembla.

0: Vinga, i seguim amb... seguim amb més música soul.
1: Sí, una altra novetat de Dapton Records, també un adelant de, del primer disc d'aquest conjunt, de Womack Sisters, aquestes germanes que són filles de, bueno, de la parella que formava Womack and Womack, aquest grup mític, i bueno, que han crescut pues, no, girant amb els seus pares, estan en, pues, en concerts, en estudis de gravació en moltes ciutats, i bueno, ara s'han decidit a gravar el seu primer EP. Sona, la veritat és que sona molt guai. I escoltarem un dels temes que encara es poden escoltar, que és un parell de temes que han sortit, perquè l'LP sencer sortirà d'aquí a unes setmanes. Així que a veure què us semblen aquestes Womack Sisters, I Just Don't Want You.

0: Molt bé, i el primer event que tenim a l'agenda aquest mateix cap de setmana, una nova edició del Nova Reggae, la 20a ja.
1: 20 aniversari,
0: Això és fort. I doncs res, celebrar el 9 de maig, com dèiem, allà a Vilanova i la Geltrú. I aquest any doncs, de cap de cartell està el Borossi. I la resta, bueno, així més... S'han sortit dels nostres estàndards una mica.
1: Sí, ja fa temps que no toquen molt els estils una mica més clàssics, però bueno, ja estarà el Borossi amb la gent del Seven Clan, també estarà per allà la Mata, el Pau, bueno, més gent que pujarà a cantar, i també més sounds, la gent d'Úrtica, Fire Sound, Fire, Messenger, Gen Attitude, bueno, una festa grossa allà a Vilanova. Jo crec que encara queda entrada, o sigui, que si us va de gust, doncs, bueno, aneu allà a novaradio.com i agafeu l'entrada, que la veritat és que és un festival que, bueno, que és d'una manera, no?, molt autogestionada i tirant endavant, sempre, bueno, amb moltes dificultats i canviant una mica i sabent-se reinventar, doncs, bueno, porta 20 anys celebrant-se.
0: I a més que aquest dissabte donen bastant de mal temps, que sempre és un festival, no?, que conviden a la platja i
1: sí,
0: una
1: bueno,
0: mica...
1: Normalment, no?, les edicions solen ser com més cap a l'estiu, no?, cap al juny, al juliol, depèn d'anys, que ja és, bueno, el temps ja se suposa que és una mica més bo. Jo suposo que aquest any per quadrar agendes, no?, amb el Bro, si ho he dit, l'han adelantat una mica, però bueno, no ho sé.
0: Bueno, esperem que els hi vagi bé, que això s'ho val, 20 aniversari del Nova Reggae, això són... Hi ha paraules majors, hi ha veterans en tota regla. I escoltem un tema del Borossi, doncs el cap de cartell d'aquest any, d'aquest Nova Reggae, per celebrar aquest 20è aniversari.

0: I molt bé, doncs fins aquí arriba el programa aquesta setmana, no ens queda massa temps. Ens despedirem amb un tema dels Gramophone All Stars, que estaran actuant l'11 de juny a La Paloma, que feia molt que no els sentíem a més, sí, que no estan actuant massa.
1: Ganes de veure'ls, els Gramophone.
0: Sí, sí, a veure si ens sorprenen amb alguna novetat, no sé. I doncs escoltarem el Brown Baby, doncs, per acomiadar el programa aquesta setmana, i tornem d'aquí a 15 dies. Si tot va bé, un programa especial, però no podem prometre.
1: Bueno, a veure com va.
0: I res, esperem que us hagi agradat el programa i tornem en breu. Salut.
1: Salut.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

0: Oients, tenim un missatge per a vosaltres. Ràdio Malva, la ràdio lliure dels pobles marítims de València, i tres persones necessiten la vostra ajuda.
1: El col·lectiu Lambda, associació LGTBI institucional de la ciutat de València, s'ha querellat contra una extraballadora, contra Ràdio Malva i dos integrants de Tufúria, un dels programes de la seva graella.
2: Per què? L'extraballadora va compartir en un episodi de Tufúria les seves experiències laborals i les d'altres companyes treballant per a Lambda, poc abans de que diversos casos de vulneració de drets laborals foren publicats en premsa.
3: Lambda ens demana 240.000 euros i ens denuncia per delictes que poden comportar entre 6 mesos a 2 anys de presó. Una altra volta està en joc la llibertat d'expressió dels mitjans de comunicació alternatius i de les persones que lluiten contra allò que les oprimeix. Necessitem suport per a que ens feu difusió a les vostres xarxes, en els vostres podcasts i programes, que us posicioneu públicament al nostre costat, que li ho conteu a qui penseu que li pot interessar.
0: I, especialment, necessitem diners, ja que hem de pagar al nostre equip jurídic possibles despeses judicials i multes en cas de condemna. Necessitarem tirar endavant i continuar difonent en el Ràdio Lliure.
3: Per a més informació o contacte, consulteu la web i xarxes de Ràdio Malva.
4: Ajuda'ns, maricona!

0: Hola, Valquíries, com esteu? Ens espera un programa molt interessant i intens sobre desallotjaments. Parlem de les polítiques que està fent el PSC a Barcelona. Comencem a Vallcarca, vindrà l'Iro Moner també a explicar-nos la situació. La qüestió és que la setmana passada, també aprofitem, la setmana passada van desallotjar l'Ateneu Popular de Vallcarca. I això és, bueno, una metàfora, Vallcarca és una metàfora del que està passant a tot Barcelona.
1: Ei, Vallquis, tu, que m'estic pajarejant, tu, que sembla que ara que sóc un promotor d'habitatge, doncs em despisti tot plegat. Però, bueno, com són les coses, eh? Sembla que el nostre Valjarja està amenaçat i no deixarem que mori perquè les nostres dimensions globals i divines no es poden perdre. És com eliminar el futur o la nostra eternitat. Ah!

Ei, Valquíries! Bueno, ens toca posar-nos serios i sèries de nou. Desnonaments, desallotjaments... Bueno, és un tema bastant merdós i, desgraciadament, paraules que ja estan en el nostre dia a dia. A veure què ens explica gent i què divaguem també nosaltres en aquest nou podcast per parlar pues, d'aquesta ciutat que ens l'hem anat canviant tant. Però bueno, ja no és Barcelona i el PSC només, al final aquesta taca i aquest problema s'ha extès.

0: Per tots vosaltres, vosaltres, vosaltres. Des de les profunditats del Valhalla, arriba,
1: l'espai que no és un

0: Valquíries.
1: Bé, Valquíries estimades, tornem a ser aquí amb totes vosaltres des del Valharja per poder reflexionar sobre aquestes lluites èpiques i heroiques que envolten els éssers vius en la nostra societat decadent i turbocapitalista, i avui amb un episodi fantàstic al voltant de les polítiques públiques d'habitatge i l'especulació i la bogeria immobiliària que encara ens atrapa i ens ofega i ens transforma en aquests monstres entre l'avarícia i la solidaritat.
0: Doncs sí, tornem a ser aquí un mes i mig o així després.
1: Sí, perdoneu, jo sóc rota i estic rota per dir.
0: Doncs tornem a ser aquí. Han passat moltes coses des d'aquestes setmanes que vam gravar el darrer podcast. Hi ha hagut, pues, bueno, hem complert 2 anys. Ahir és nada. I el món pues, segueix en flames, però també molta gent plantant cara i resistint, que d'alguna manera és del que avui també on ficarem el focus, i aquí volem donar veu. I en aquest sentit, nosaltres, per exemple, estem gravant dia 20 d'abril,
1: no, del 90 d'abril del 2026.
0: Del 2026, dia en què ara mateix, d'aquí poques hores, comença una vaga de biblioteques, aquesta tarda, que també segueix demà, dia 21.
1: Oh no, em castigaran!
0: El que enllaça amb el darrer podcast que fèiem sobre temes al voltant d'escriure, on també gent de biblioteques explicava les seves reivindicacions i realitat. Hi ha hagut entremig, i ens podríem agregar molt, vagues d'ensenyament, i també segur que és un tema que sortirà avui amb el convidat que tenim o en el nostre debat, en el front de lluita i de resistència davant aquesta especulació que tant ara mateix pues, condiciona la vida de la gent pues, com a eix principal en la vaga general que s'està pensant de convocar. Pues, això, el Hassel Lian ja porta 5 anys al Talego, i seguim sent conscients que la llibertat d'expressió en aquestes contrades a vegades és només teoria, i moltíssimes més coses han passat en aquest món on nosaltres seguim sonant de diferents maneres. Les Valquíries ens podeu escoltar des de l'iVoox, una plataforma que és on pengem el podcast, i que com a truquillo dir-vos que a vegades la gent ens pregunta, ostres, m'obliga a descarregar l'aplicació, no vull, ben fet, normal, hi ha publicitat. Si l'obriu des del PC, o sigui, no des del mòbil, no us heu de descarregar, i fins i tot des del mòbil trastegeu amb diferents navegadors i podeu aconseguir no descarregar-vos, nosaltres no us obligarem. I si no, sobretot, us animem a que ens escolteu des de ràdios afins. Ràdio Contraband FM 91.4, www.contraband.org, com sempre, i s'ha sumat també Ràdio RSK, una ràdio germana de Nou Barris, que també ens redifon des del 107.1 de l'FM d'aquella part de Nou Barris, allà a Turó de la Peira, etc., o des de la seva web. I després també a plataformes de podcast afins, com són Red de Podcast amb K i Gràcia, que és el que ajunta podcast dels barris de Gràcia i algunes altres que ens trobaríeu, que a vegades no ho sabem i ens pengen.
2: Bona tarda, Valquírics, jo sóc Hilda, i sí, avui tenim un programa aquí intens. Com a part de membre del Sindicat d'Habitatge de Vallcarca, sí que portem unes setmanes molt dures amb temes de desallotjaments que a més no es aconsegueixen parar. No sé què està passant, que hi ha uns macrodispositius policials dantescos que no ens deixen aturar els desallotjaments, i hi ha moltíssims, cada cop més. També formo part de l'Ateneu Popular de Vallcarca, i la setmana passada ens van desallotjar aquest casal. Bueno, després ho explicarem més tranquil·lament, faig una mica de resum, però sí, venim d'unes setmanes de veritat molt dures. I res, donar les gràcies com sempre a Can Carol, casal de barri de Vallcarca, que ens acull sempre aquí per poder fer el nostre podcast, que és un espai de gestió comunitària on impulsar projectes d'entitats, col·lectius i veïnes, que concretament es troba al carrer de Cambrils número 24 de Vallcarca. I recordar que ens podeu escriure al mail valquiriespodcast@gmail.com demanant-nos el que vulgueu, un tema de programa o comentant o criticant-nos o el que sigui, i també ens podeu seguir per l'Instagram Valquíries Podcast.
0: Doncs posem una cançoneta per anar com entrant en matèria, i ens hi posem. Escoltarem a Mateu Lica, que bueno, ja sabeu que sempre també a l'hora de posar música, en part ens agrada posar gent pues, que hi té alguna vinculació amb nosaltres, que està ja també lluitant des de la parcel·la musical, fent música autogestionada i de base, i és el cas del Mateulica, amb un tema que jo crec que va molt bé per il·lustrar una mica tot el que parlarem avui.

0: nunca entenderé un plan de economía. Solo te describo una imagen que es real. Hambre sometida por orden de jerarquía, sí. Mucho de temer quien tiene tanto que ocultar. La revolución es una bonita palabra, pero siempre tiene fecha de caducidad. Solo quien se queda sin un techo y pan reciente tiene en el presente su puerta a la libertad.
1: Centrarnos una mica en... Pensaria una mica l'aspecte o el paper que pot tenir l'administració, no? com a agent, com a individu, com a garant dels drets i els deures socials, no? I amb aquesta manipulació, en aquesta instrumentalització que ens aboca a veure que al final lluitem, però lluitem contra un monstre que és el capital, però que a més té un sequat, un gos dòcil que l'actua, que en pot ser l'Estat, i així a través dels seus cossos repressius, etc etc. I bé, jo com a reflexió inicial en aquests mongòlogos de verano que fem per obrir el programa, doncs tan sols volia comentar una mica els aspectes, tot i que se'n va una mica del tema, però la població al món, no? Perquè al final tota aquesta especulació que viu a Barcelona especialment no és un fenomen aïllat, és una cosa que es reprodueix a molts altres indrets d'aquest bonic però maltractat planeta. I bé, doncs per què passa això, no? Doncs perquè al final, clar, cada vegada hi ha més gent i doncs la desigualtat global, doncs com més gent hi ha, més gent pringa i més gent, o uns quants més, se'n van embutxacant les butxaques, no? I veiem aquesta dura realitat d'aquestes mogudes de diferències de salaris o de diners que són els que mouen una mica els mercats, el mercado amigos, i ens aboquen a aquesta perdició. Doncs mireu, sabeu que la població mundial creix a un ritme no tan vertiginós com a vegades es pensava, però encara creix molt i d'alguna manera, clar, és una qüestió aritmètica, no? Doncs com més gent hi hagi, encara que tinguin molts menys fills, però es van reproduint. I bé, doncs diuen que en el món arribarem als 11.000 milions de persones i aquí ens hem de preparar perquè siguem 10 milions d'habitants i per això... Ara les reflexions d'aquest estimat govern de la Generalitat, no? Ens diu que ens hem de preparar, que hem d'estar pensats perquè Catalunya tingui 10 milions d'habitants i perquè hem d'augmentar la massificació, no? Alguna cosa així ha dit, o la densitat, que ens hem de tornar a preparar per aquests barris plens de blocs i plens de circumstàncies que d'alguna manera s'allunyen a uns possibles valors o ideals de convivència o de poder crear comunitats, que és una mica el que s'estava passant aquí en el barri, que per això d'alguna manera en parlem. I bueno, fins aquí el meu mongòlogo d'avui.
2: Bueno, aquí és cool, que abans no m'he presentat. Per no treure temps avui, o sigui que no m'allargaré gens, només en la línia del que deia Rota, avui intentem també, partint de la mirada més propera, del que passa aquí al nostre a la República de Baixarja i de que ens expliquin de primera mà gent que està aquí al peu del canyó, pues veure també el que hi ha darrere, no? O sigui, en aquesta realitat fotuda però que no nova de constants desallotjaments, desnonaments, com que hi ha darrere això, no? Tant implicacions i també raons, no? I llavors en aquesta línia, bueno, la cançó que acaba de sonar del Mateo Lical, La revolució és una bonita paraula, d'alguna manera ja ho diu com bueno, una cosa a vegades també són les paraules, però rascant que hi ha darrere tot això perquè realment es pugui plantar cara. Llavors, en aquest sentit, per sort, pues, hem pogut també mirar, ampliar la mirada i gent pues, des de diferents barris de l'àrea metropolitana i col·lectius i fronts de lluita ens poden fer una mica la foto completa de com està el pati i que a Barna pues, ara el retorn del PSC ens ha posat a de nou certes polítiques com sobre la taula, però tenim molt recent el que ha passat a Badalona amb el B9, aquest cas tan extrem, que per sort un company d'allà ja ens ho explicarà. Gent del Raval, barri amb que tenen el cul i el genolls pelat d'estar allà lluitant i convivint amb la misèria però plantant cara, ens ho marquen també en el context de coses com l'ampliació del MACBA, vull dir que a vegades les coses... desgraciadament pues, hi ha coses obscures darrere i no és gratuït i per com sempre fem aquí enllaçant amb temes anteriors que hem treballat, que hem parlat, pues, també recordar i què implica la, tot, tota aquesta expulsió de veïnat, de gent de veïnats i portar gent pues, a empantar-la, a estar sense casa, a haver d'ocupar molts cops sense que sigui la seva voluntat, pues, a situacions que després tenen repercussió més enllà fins i tot de l'habitatge. I aquí recuperem quan la gent vam parlar de la gent d'aquesta plataforma de 200-080, en el cas, de, per exemple, dels drets de la infància, pues, també les repercussions que té tota aquesta no accés a l'habitatge. Pues, bueno, deixem-ho aquí i res, el que hem dit, pues, a escoltar què ens diu la gent que està realment plantant cara i resistint.
3: Sí, efectivament, com comentàvem abans, portem unes setmanes dures amb el tema dels desallotjaments i bueno, Vallcarca és com es pot veure a Vallcarca una mica el que passa a tota la ciutat. Després potser començarem centrant-nos una mica a Vallcarca, després ja sentirem companyes del B9, companyes de la Cinètica, companyes de l'Ateneu. Sí que volia començar explicant una mica el tema de l'Ateneu, com que formo part i tal, sí que el dilluns passat doncs, vam tenir... Ateneu Popular de Vallcarca és una institució cultural històrica del barri i tenia el segon llançament del desallotjament. I què va passar el dilluns passat? Doncs que es va desplegar durant unes hores el govern dels socialistes i de Salvador Illa va desplegar un dispositiu policial molt desmesurat i a més... com està passant últimament, en més d'un cas, el servei de fons voltor Yankee, Cerberus Capital Investment o altres privats que no són... O sigui, despleguen unes... Mira, hi havia 21 furgonetes de la Brimo, 170 policies uniformats i més de 20 policies de paisà i un dron. Tot això per un petit local cultural que tenim aquí a Vallcarca. És com un exemple més de les polítiques que estan fent. I sembla mentida que un govern que s'autoproclama progressista, entre cometes, pugui destinar recursos il·limitats per desallotjar un petit espai en un barri mancat d'equipaments, alhora que no destina pressupost a polítiques socials. Això és una mica un exemple, però en tenim molts i a Vallcarca en tenim bastants més, de mentides, enganys, el síndic també, jo crec que tot això ens ho explicarà millor el company Iro Moner, que potser avui cediré el meu monòleg a ell perquè no es faci el programa etern i ja ell és segur que ens ho explica millor. Tenim aquí a Iro Moner, secretari general de la CGT i també forma part de Som Barri, l'associació de veïns de Vallcarca. I què tal, Iro? A veure si ens pots posar tu una mica en context. Pues,
4: molt bé, moltes gràcies per convidar-me a Vallquíria i una mica perquè volia, quan em veu convidar el que volia parlar jo avui era una mica del context de Vallcarca, no? Potser l'any passat vam estar molt a la palestra, no? Estàvem al punt de mira dels mitjans, de la policia, de l'Ajuntament, però la resposta eclipsava potser tot això, no? I vull dir, era públicament coneguda, no? La lluita de Vallcarca i les seves reivindicacions. Després de que el juliol mitjans finals de juliol, si no recordo malament, es fes aquest pacte on en Jaume Collboni pactava amb els comuns que no hi havia més desnonaments, que s'obria un procés de diàleg a través del síndic de Greuges on reallotjar les famílies i que s'obria una taula de diàleg tant política com veïnal per veure què es podia fer a nivell urbanístic en la zona del que ells anomenaven la Rambla Verda, saps? O sigui, si mentre Bolívar i Avinguda Vallcarca, no? Des de la Comas d'Arge Amic, que és aquesta casa bornadernista que està a la part dalt de tot de Bolívar, fins a les Ceps, no? Pues ha baixat molt, no? El suflé, vull dir, bueno, hi ha hagut pau per part dels moviments del pau social, per part dels moviments polítics, no? Mentre durà aquestes conversacions, però per part de les institucions, per part concretament de l'Ajuntament de Barcelona i del PSC i de Jaume Collboni, la guerra s'estava tramant, no? Sota les trinxeres de l'Ajuntament. Amb això què vull dir? Que per nosaltres aquest pacte ha estat incomplert. Per nosaltres i per tothom, siguem clars. O sigui, algú sap, ha vist aquesta taula urbanística on s'havien de decidir el futur, no? El nou projecte de la Rambla Verda. Tot bé, els dos? El que ha passat aquí és que nosaltres el que enteníem és que mentre no es decidia qui Qui era Reallu... Perdó. Mentre no es decidia què s'havia de...
1: Què s'havia de fer? Del director,
4: què s'havia de fer,
1: no director, però...
4: en el... en aquest àmbit, no? En aquest àmbit urbanístic, si no sabem el que s'ha de fer, pues reallotgem les famílies que estan suposadament en infrahabitatge, la gent que està pues, en els locals comercials o en algun sòtan, i esperem a veure si s'han de fer fora les famílies per enderrocar les cases o no. L'Ajuntament, un cop més, el PSC, ja ens ho havien avisat per activa i per passiva, gent de dins de la institució, i també ens ho havia avisat gent de periodistes i diferents amics de la lluita vallcarquina. Però la veritat és que ha sigut rapidíssim. O sigui, el PSC no ha tardat, o sigui, ha estat 3 mesos de rellotge en intentar reallotjar certes famílies, sempre des de la, no, des de la crudesa dels serveis socials, de o lo tomes o te vas a la puta calles, no? Sempre no respectant l'arrelament d'aquestes criatures, no? Sobretot la gent, molta gent de la comunitat gitano-romanesa, no respectant l'arrelament de les criatures a les escoles, no respectant les seves formes de vida, les seves formes de treball, no? del reciclatge de ferralla, i sempre des de la prepotència, fins al punt que hi ha 3 famílies que sí que s'han reallotjades, una a Casa Orsola, no? Que això va ser com el més famós, unes altres a Can Baró i unes altres al Poble Nou, però això són 3 famílies, han agafat les famílies que tenen més fills, no? Per dir, hem reallotjat els nens, no? Per treure el factor nens del mig, que també va generar molt de impacte, no? A mitjans i els agents socials de la ciutat. I els demés, que els
3: nou, no? 9 famílies que no les han rellotjat.
4: I les altres 6 famílies que ens donguin pa i aigua a la tenda de campanya, si pot ser, al carrer. Vale. Nosaltres el que entenem d'això que és que el síndic de Greuges, el primer actor, ha sigut un titella de Laia Bonet, un titella de Jaume Collboni, i llavors el síndic de Greuges, no, aquest encàrrec que va rebre l'alcalde, el primer que va fer, la primera reunió que vam tenir, que va ser aquí mateix, a Can Carol, va dir, és una línia vermella no reallotjar el senyor Iromoner. O sigui, ja sabíem perfectament qui seria reallotjat, qui no, i llavors jo crec que el que han fet és una estratègia molt antiga, una estratègia grecorromana del divide, no? Divide and conquer, divide y venceràs, i ara ens trobem un escenari, és que 3 famílies estan reallotjades, potser una més, unes altres no. Ens trobem que el dia que es va tancar la negociació, a mi em va trucar a les 9 de la nit, el mateix síndic de Greuges, em va trucar a les 9 de la nit, dient-me, s'acaba la mediació, t'ho he de dir a tu, perquè no sé què, perquè vam tenir aquesta reunió al principi, però que sàpigues que ningú més serà reallotjat. I vaig dir, escolta, que els del meu bloc no has parlat amb ningú. De fet, em va demanar el telèfon de la meva veïna de baix, que encara ni l'atensor l'havia trucat. Els del primer pis els van trucar un cop serveis socials dient-los que els oferien algú fora a Barcelona. Els van dir, escolta, que jo treballo aquí a la Ferralla, els nens van aquí a l'escola, la dona corre venent als encants, no sé què, aviam si podem trobar algú més a prop. Es pensaven que trobarien, que rebrien, perdó, una altra trucada. No la van rebre, els vaig tenir que avisar jo que s'havia trencat la negociació. Per altra banda, al cap de mitja hora, això va ser a les 9 de la nit, al cap de mitja hora em truca gent de la premsa, periodista, etcètera, i diuen, escolta, que acaba de convocar una roda de premsa urgent amb un briefing al síndic de Greuges demà a les 10 del matí. I tu saps alguna cosa? Perquè diu que el tema és Vallcarca, i jo dic, hòstia, això estava... Això. I al cap d'una hora m'informen que la Laia Bonet, la regidora del districte, la nostra arxienemiga, convoca a les 12. Per tant, era un pla una mica... orquestrado i dissenyado, no era casualitat. Per tant, el que és que ens sentim totalment estafats, o sigui, llanço un missatge aquí a tothom que s'escolti, el PSC no et pots enrafiar ni un pèl. Són uns mentiders, són uns maquiavèlics, són una gent especialista en carregar-se tot el que tenen a la seva esquerra i en controlar els mitjans de comunicació. I per nosaltres el pacte l'ha trencat Jaume Collboni de forma unilateral, de forma radical i de forma mafiosa i estafadora. Això, el primer punt que quedi clar, perquè ens posem en context a el que està passant ara. Segueixo.
1: Sí.
4: Aleshores, en segon punt, tal com passa això, es tanca la negociació, fan totes les rodes de premsa, etc. Nosaltres anem a intentar fer la rèplica a l'Ajuntament, cosa que evidentment no surt. Els mitjans estan molt controlats últimament pel PSC. Sí, puc posar, després posaré diversos exemples, però es trenca la d'això, els mitjans, la idea que es llança al gran públic i als mitjans de comunicació és en plan, lo de Vallcarca està solucionat, les famílies estan reallotjades, se van a casa Ursola, la notícia era que s'anaven a casa Ursola. I tu ara quan intentes dir, quan intentes obrir una esquerda en algun mitjà de comunicació o així, és a dir, no, és que no està solucionat lo de Vallcarca, o sigui, de les 9 famílies, 3 estan reallotjades, els altres ens han dit que pan i aigua. No hi ha manera d'obrir l'esquerda. O sigui,
1: sí, no donen atenció perquè no volen desafiar, no? El missatge monolític aquest.
4: Hi ha dues coses. Un, que els periodistes creuen que s'ha solucionat realment, i dos, els caps de redacció, els caps d'informatius, etcètera, etcètera, ho han capat. Ho han capat. Han capat això i més coses. Aleshores, clar, ens trobem un moment que... inclús al barri, jo què sé, jo a l'escola o per aquí caminant quan em trobo gent, diu, què, tu és aquella escola? Ho he de reexplicar tot. Llavors, ara veiem l'error tàctico-estratègic de l'any passat, que és quan estàvem aquí, quan teníem nosaltres la força, quan teníem la força social, quan teníem l'atenció dels mitjans de comunicació, quan estàvem nosaltres forts, ens vam agafar un pacte mal redactat que l'alcalde ha incomplert. Que ja ens va, ja tenim avisos de districte. La Laia Bonet ja ens va dir quan se li va cantar la canya en un ple del districte de que no s'havia obert la taula de negociació urbanística, va dir, bueno, és que aquell pacte estava mal formulat, no tenim pressa, o sigui, ja ens enviaven senyals. Per això, per exemple, vam anar a interrompir-li el clos aquell acte davant la premsa, no? De les obres de la Sagrera i l'alcalde parla, no? I tot això, que li vam fer la primera interrupció. I llavors ara ens trobem això, que tenim que, reconstruir el relat, en plan, l'Ajuntament de Barcelona segueix intentant desnonar les famílies, segueix intentant actuar com un voltor, o sigui, mentre es porta tot el cap de setmana netejant-se la cara amb els grans líders mundials progressistes i socialdemòcrates, aquí fa les mateixes polítiques que podria fer Cerveros o que podria fer el fons voltor de Torn, que és, sense tenir un projecte, sense saber el que farà allà, fotre fora les famílies i voler-ho tirar avall. Aquest és el primer punt. El segon punt...
3: Sí, perdona, crec que va ser dijous o divendres, no? Que mentre estaven en aquest congrés netejant-se la cara, aquí estaven desallotjant una persona gran i evidentment qui ho va parar va ser... I a part aquesta persona gran, com comentàvem al principi, també era d'un fons privat on l'estan desallotjant. I van ser les veïnes del barri que vam aconseguir aturar aquest desallotjament.
5: A l'Ordes no era a Carrer la Costa, no?
4: Sí, a Carrer la Costa, sí, que ens va
3: trucar. I va ser el mateix moment quan estaven allà ells parlant de que són superprogressistes i super... Demàs.
4: Llavors... Segon apunt, Vallcarca, nosaltres el que dèiem tot aquell temps és Vallcarca per viure i no per especular, no era el lema. Serem la barricada contra la gentrificació de Barcelona, la primera barricada contra Barcelona. Per posar el segon apunt, no, més en clau d'esonaments, el que ha dit la companya, Cerveros, cara del carrer l'Ateneu, això, porten un exèrcit, no? No sé quants Mossos, 21 furgonetes, el dron, etc, per fer fora un local
1: de 20 metres,
4: cultural de 20 i els agradaria de 15, diria, o 10. El pis de dalt de tot d'aquest edifici viu al Marc, un company de la vida aquí del barri de Vallcarca, que se li ha acabat el contracte, que tenia un contacte a través de la seva mare, d'un contracte de...
1: Renta antiga.
4: De renta antiga. Apareixen dos negociadors, entre cometes, o sigui, no eren desocupes, no eren dos tios que haig d'escalar a la zorra, però tampoc eren uns negociadors amb carpeta, sí, sí, i corbata, sinó que eren dos tios que li van dir, et pires al carrer o anirem a per tu, de males formes i de males maneres. Els matrons de Cerveros no són desocupa, però tampoc són dos ocupats simpàtics, a dir-te, etcètera, etcètera. Tenim un altre exemple, que és això que estàs dient tu, aquesta, una dona de 61 anys que fa 3 anys que està a la taula d'emergència per buscar un pis d'emergència perquè no pot pagar això. És una dona que té vulnerabilitat, és una dona que té un expedient clínic de malaltia greu, una dona de 61 anys, la PA a última hora ens va cridar, em sembla que és demà passat que hi ha un altre intent. La mateixa, mentre s'està celebrant aquesta cumbre de